0: Esteu escoltant Radio Campus Besançon, freqüència 102.4.
1: Retour aux musiques cultes.